0: Molt benvinguts, amics i amigues cuineres. Així estem en un altre capítol més de la cuina de les recetes de l'Oli, cocina natural. L'Oli, benvinguda.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé.
0: Avui també mos dus la recepta en valencià?
1: Això m'han dit, que ho fas en valencià. I jo? Soc molt obedient.
0: Bueno, dia a dia vas millorant.
1: Això espere, per el bé dels nostres oients.
0: Els nostres oients són molt bons i sabran disculpar-te. Tot el món clava la pata, eh? Així la clavem tots.
1: Jo també.
0: Així és que, i inclús, en les grans cadenes també la claven, en castellà i en valencià, com que així és que nosaltres també podem estar disculpats. Són els clàssicos gazapos, no?
1: Bé.
0: En uns puestos més que en altres, però gazapos. A lo nostre, de què vas a parlar-nos avui? Quina recepta mos dus?
1: Avui te va agradar, va agradar-te a tu, sí. Avui anem a fer anous rellenes.
0: Com saps que a mi m'agrada el dolcet i totes aquestes cosetes,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Les anouetes. I n'hi ha que veure lo bo que és el menjar a cada dia anous, eh?
0: Moltes anous cada dia, sí, sí. Mig quilo, dos quilos...
1: Home, no, un grapaet... O...
0: 4 o 5 anous, no?
1: Això prou, sí, l'anou és molt rica, és molt rica, però no n'hi ha que abusar d'ella, eh? És molt rica en vitamines, en minerals, ja que conté pràcticament tots els minerals, en quantitats molt petites, però ho conté. És molt rica la nou, sí, i molt bona per al nostre organisme, eh?
0: Jo he sentit que és un dels millors fruits secs, no? En companyia de la mel·la són els més complets.
1: Veuràs, cadascú en el seu...
0: en el seu terreno.
1: Això, perquè la nou és molt bona per a aquelles persones que patisquen del cor, que patisquen de colesterol. En canvi, l'almela és més bona per a aquelles persones que patixen dels ossos, de descalcificació, perquè és molt rica en calci. Tan rica o més que la llet. Eh?
0: Carai.
1: Sí, sí.
0: Bueno, doncs pues anem a veure aquesta... I les anouetes.
1: Estes anouetes, molt fàcil de fer. Els ingredients, els següents. Un quart de quilo de moniato, un quart d'almela pelaeta i ratllaeta i un quart de sucre de canya o de fructosa, segons mos agrade. El sucre de canya va quedar pues, una miqueta més aspre. Millor jo ho faria en fructosa, però bé, això va a gust. També podem fer-ho en sucre blanc, però ja sabem que el sucre blanc, per el procés que té per a blanquejar el sucre i després el nostre organisme pues, ho paga, perquè té que assimilar-ho, el nostre fetge patís, les reserves de vitamina B, de calci, pues, es menguen.
0: Perquè
1: per a poder
0: metabolitzar
1: assimilar,
0: el sucre fa falta
1: clar,
0: vitamina.
1: Que podem fer-ho, clar, però...
0: Sí, que una cullereta o una miqueta de quan en quan...
1: Millor si prescindim d'ella.
0: Ai, que dura
1: és. Si és que la fructosa està més bona que el sucre, eh? Sí, per a la butxaqueta no tant, perquè és més cara, però per a la salut, doncs...
0: Sí, el paladar és més fi,
1: Clar, clar. Bé, no s'enrotllem més. El primer que farem serà bullir els moniatos, pelem els moniatos i els bullim. Si ho fem al vapor, doncs millor. Si no, en molt poqueta aigua. Una volta que estiguen bullidets, entonces agarrem i en un tenedor mateixa doncs, fem un puret, que es quede suau. Quan més suau mos quede, més fi va resultar-nos, Entonces, una volta que ho tenim ja ben suau, li posem o bé el sucre de canya, la meitat, l'altra meitat la reservarem. Ho mesclem molt ben mesclaet i una volta que ja tinguem ben mesclaet el sucre en el moniato, li afegim l'almela,
0: Han dit la quantitat de sucre de canya?
1: Sí, un quart.
0: Un quart.
1: Entonces, ho partim, Serà mig quart i el mig quart restant
0: que
1: ho reservem, Per què? Pues perquè una volta que ja tinguem ben feta la pasta en el moniato, l'almela, el sucre o la fructosa, segons mos agrada més, Pues entonces ja tindrem les anous partidetes, el que és el gra solament, i entonces anem agarrant boletes de la pasta del moniato i anem acoplant-li els gajos que tenim
0: de la nou.
1: Donant-li la formeta d'una noueta, i entonces si hem agarrat sucre de canya, el que farem és pues en la batidora mismo ho piquem ben picaet, que mos quede pues molt fina, molt
0: fina. Si fora el sucre glace,
1: això, la fructosa no fa falta perquè ja ve pues pràcticament fineta, Entonces ho rebossem ben rebossaet i anem posant-lo en una bandeixeta totes ben col·locaetes, perquè després ho tenim que deixar en un puesto on no hi hagi humitat. Ho deixem una setmaneta més o menys perquè seque bé. Una volta que estiga ben sequeta, entonces ho rotllarem en servilletetes que ja haurem tallat ben boniquetes.
0: Deixes de paper finiu,
1: no? Perquè mos quede agradós, bonico. I això pues, mos va resultar un dolç molt fi, molt bo, molt presentable,
0: I amb molta energia.
1: Clar, perquè té la nou, l'almela, la fructosa, si hem utilitzat, o el sucre de canya, que també és bo. Millor no abusar de ningú sucre, de ningú,
0: El sucre de canya, jo el que em sembla és que com queda aixina més humit, tardarà més temps a secar, no?
1: Sí, però millor quasi la fructosa, però bo, pues, també per qui li agrada, pues,
0: bueno.
1: Com havien dit antes, inclús en sucre blanc, però millor prescindir d'ell.
0: Jo el que sí que t'asseguro és que en ma casa, si no estan ben aguardaetes, no sé si donarem temps a rotllar-les.
1: A que sequen, no? Ai.
0: Bueno, la recepta que mos has donat, falta que mos repetisques els ingredients.
1: Els ingredients, molt fàcil. 1 quilo de nou, més o menys, 1/4 de moniato.
0: 1 quilo de nou sense pelar.
1: Sense pelar, vale. Perquè una volta pelat, pues, mos queda... Pues,
0: en una quarta part,
1: sí.
0: O algo més.
1: El que més pesa és lo de fora, la pell. 1/4 d'almela pelat i ratllat, i 1/4 de sucre de canya o fructosa.
0: Bueno.
1: Només.
0: Bueno. La recepta d'avui ha sigut molt curteta.
1: Ah, sí? Però és que tinc una altra per a donar-te, que... Segur que també te anirà bé.
0: Sí?
1: Sí, és una mascarilla d'aguacate. No, esta mascarilla no sol és per a les dones, sinó també per als homes,
0: Però esta perquè... mascarilla es menja o què?
1: No, una mascarilla per posar-nos a la cara.
0: Vale.
1: Per estar guapets per dins i per fora. És una mascarilla natural.
0: D'aguacate.
1: Sí.
0: Bueno, anem a veure aquesta mascarilla.
1: Pues mira, per a fer lo que és la mascarilla, necessitem un aguacate que estiga ben mauret, pelaet, la clara d'un ou, una cullereta de suc de llima. I després, per a rentar el que és esta mascarilla, necessitarem llet i aigua destil·lada. Necessitarem pues, 2 parts de llet i 4 d'aigua. Això per a rentar-nos després. Què farem? Lo primer que farem és rentar-nos la cara, el coll, la cara tota, molt ben rentaeta, que estiga ben neta, vaja. I bé, pues ja tindrem preparada la mascarilla, com? En un tenedor mateixa, ben xafaet l'aguacate, que mos quede pues, molt suau. Una volta que ho tinguem, batim la clara de l'ou, ho afegim, i també li posem el ratllet de llima. Ho remenellem tot molt bé, que mos quede una crema molt suau. I aquesta feta la crema molt suaueta, és això, mos netegem la cara, el coll, i ho posem. Tenim molt de cuidar que no mos
0: toqui
1: els ulls, perquè els ulls tenim que cuidar-nos molt. Millor si ho posem un cerquet aixina que no mos toqui, la pell apegaet a l'ull que no mos la toqui.
0: Podem fer el que hi ha algunes voltes a la tele, que el poses 2 rodajes de pepino.
1: 2 rodajes de pepineo. Pues no està mal, no està mal.
0: I de passo t'aprofita per tonificar una miqueta els ulls, no?
1: Ah, el pepino és molt bo també. Un altre dia en farem un altre de pepino, ¿vale?
0: Bueno, pues avui anem amb la d'aguacate.
1: Avui amb la d'aguacate, Mos la posem ben posaeta per tota la cara, el coll, tota molt ben posadeta. Ho deixem 20 minutets, mitja horeta, més o menys. Quan ja hagi passat el temps, entonces mos la rentem molt ben rentadeta en el que havia dit antes. L'aigua destil·lada i la llet. Ho mesclem ben mesclaet, rentem ben la cara i veurem com us queda la pell de suau, en vitamines que ha agafat de la mascarilla, eh? I després, com us... Ai, que mal ho dic. Com se l'han netejat molt bé la cara, pues mos queda una pell suau, suau, suau.
0: Una pregunta curiosa. Molts anys lleva la mascarilla eixa? O moltes hores? O...
1: No t'ha comprès? Temps tenim que posar-la?
0: No, igual. Que molts anys mos lleva eixa mascarilla.
1: De ah! Home, els anys no n'hi ha qui mos lo lleve. Però... pues podem conservar la pell millor, eh?
0: Bueno, o sea, que les arrugues no les lleva, però deixa la pell més tersa, no?
1: Clar, clar.
0: Jo què dia, si mos lleva moltes arrugues i mos lleva molts anys, jo...
1: pues uns 5 minutets, uns 5 minutets. Uns 5 minutets, sí. Poc a cada poc. Dia mos la posem, fija't, al cap de l'any...
0: molts anys mos lleva.
1: Mos hem llevat.
0: Bueno, amics ullens, naturalment és broma, però el que està clar és que esta mascarilla sí que mos pot aprofitar per tindre la pell més suau, per llevar les impureses i, bueno, pues, perquè tinguem millor presència i, naturalment, millor una pell més sana, no?
1: Clar, lluirar millor la pell.
0: Ràpidament, les ingredients d'esta mascarilla, que molt se n'anem
1: sí,
0: ja,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí. Un aguacate que estiga mauret, la clara d'un ou, una cullereta de suc de llima. I per a rentar-la després la mascarilla necessitarem, pues, una miqueta de llet i d'aigua destil·lada.
0: Pues ja ho saben, amics, avui hem tingut dos receptes per una. Les boletes de nou, que són molt bones, i la mascarilla d'aguacate perquè tinguin una pell tersa per les dones i també pels homes, i tal, Loli?
1: Clar, clar,
0: que
1: per tot el món.
0: També...
1: ara tenim
0: està de
1: que cuidar-se tots.
0: Lo del metro té sexua. Bueno, és una tonteria això, però el que està clar és que els homes, pues, no tenim que ser... bueno, lo que antes es coneixia com a macho ibérico, no?
1: Sí, que tindre... com més lleig. Més bonico, no?
0: Tenim que tindre una miqueta de presència i també cuidar-nos una miqueta la pell, perquè si no, a lo llarg del temps mos passarà factura. Pues estes han sigut les dos receptes d'avui. I ja saben, amics vellens, que si no han pogut prendre nota...

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del nostre e-mail radioset@gmail.com. Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.